0: cual es pot accedir a través d'una escala natural que porta com a dos replaces interiors que són bueno, molt, molt amples, ja t'ho imaginaràs si podien
1: viure...
0: Per a
1: cabre 600 persones, ample ha de ser.
0: Correcte. I amb voltes de fins a 3 metres d'altura. Al fons de la segona replaça hi havia un degoteig que permetia tindre aigua potable dins de la cova, lo qual evidentment era un avantatge molt, molt important. I bueno, al voltant de la cova el que tenien era una vegetació que és la característica d'aquesta zona, amb garroferes, esparragueres, figueres, oliveres, romer, timó... Tot això diguem que facilitava un poquet el que pogueren estar allí, el fet de tindre aigua potable a la cova
1: Clar.
0: I el fet de la vegetació que tenien al voltant. I és que durant el dia s'amagaven dins de la cova, però a la nit sí que es compta que, especialment els homes, normalment, hi siguen bueno, per víveres, per a poder passar, evidentment, els dies allí, pues, a replegar en el que podien de la
1: tot
0: muntanya.
1: Tot el que donava el camp, clar.
0: I també algunes tendes properes que sí que algunes, ens comentava Manolo, que obrien de nit un poquet d'amagades per a facilitar un poquet la vida d'aquestes persones. S'organitzaven dins de la cova, perquè clar, jo m'imagino 600 persones
1: a
0: una cova.
1: No para de pegar-li voltes, com estarien allí, quins encerts podrien tindre i demés.
0: El que ens va comentar Manolo és que el que feien era organitzar-se com podien en petites parcel·les, dividides un poquet per famílies, per a que cada família tinguera dins de lo possible pues, el seu espai. Inclús, Andrea, dins de la cova es van produir 3 naixements, van néixer 3 xiquets dins de la zona, també es donava classe als xiquets, continuaven com podien amb l'educació dels xiquets. De fet, a la cova, el mestre, que seria Cesario Pérez, va ser una de les figures més importants perquè no només era mestre, sinó que també era una mena de porter. Ell estava, diguem, a la porta de la cova, passava llista per a comprovar que estiguera tot el món i també s'encarregava a vegades de protegir a la gent. Ens contava Manolo Marzà que inclús jugant-se la seva pròpia vida.
2: Inclús va haver naixements dins de la cova i el senyor que està de porter, el professor, este senyor pues, era prou imparcial, no mirava res, i quan anaven alguns grups de gent a buscar a altres persones, tant d'un bando com de l'altre, ell els deia que no estaven allà dins. I, claro, li diuen que no, que estaven allà dins i que anaven per ells. I ell es diu, pues a volta li vam ficar el fusil o la pistola al pit i li diuen, o tu o este senyor. I ell es diu, si me mateu a mi, ahí hi ha 600 persones, vosaltres sereu els responsables de lo que us pugui ocorrir.
1: Bueno, pues era una bona manera també no de bloquejar el pas cap a dins d'eixa cova i evitar mals majors, com
0: sí,
1: conta Manolo.
0: Sí, una figura superimportant per a protegir la vida dins de la cova. Com te dia, van arribar en juliol del 36, allí van estar fins al 12 de juny del 1938, data en la qual ja la població va ser alliberada per les tropes nacionals, i durant uns anys, uns poquets anys després d'eixe any del 1938, feien romeria a la cova en eixa data, en el 12 de juny, un poquet per a recordar aquesta data d'alliberament després de 2 anys vivint allí.
2: Me adelante un club el dia 13 de juny, que segons el que n'hi ha escrit va ser l'alliberació, després l'any 39, 40 i 42 i 43, pues, el dia 13 de juny se feia una missa de campanya, la mateixa cova. I després, els altres anys, a partir d'entonces, com era el dia de Sant Antoni de Pàdua, pues així la població hi ha una ermita dedicada a Sant Antoni i també se feia una festa allà.
0: Bueno, pues se feia esa romeria, ja se va deixar de fer, evidentment, però era una forma també de recordar, no?, aquell dia en el que van eixir i la vivència i la experiència brutal que van passar aquestes 600 persones dins de la cova. Una curiositat també és que n'hi ha un llibre que es va publicar l'any 2009, el va escriure Juan Laborda Barceló, que se diu La casa de todos i que parla precisament d'aquesta història. És una novel·la, sí que és veritat que no és la història 100% real del que va passar, perquè és una història que al final no deixa de ser una novel·la, però que sí que està basada en aquesta experiència i parla de la Copa Bolimini de Vilafamés y de tot el que van passar aquestes persones, i que és una història xula, un poquet per als que tinguin més curiositat respecte a aquest tema, que puguin llegir el llibre, i que serà una forma d'entendre un poquet més què va passar allí i com va

0: viure-hi 600 persones a la cova.
1: Jo entenc que els xiquets que visqueren, que nasqueren, no sé si encara continuaran vius, sí que podrien continuar vius perfectament. I em crida l'atenció moltíssimes coses. Una és com s'organitzarien, quins objectes tindrien allí dins per tal de dormir, per tal d'estar asseguts, per tal de netejar-se, si és que podien netejar-se.
0: De cuinar.
1: Clar. De cuinar, cuinarien tots junts conforme podien i segons l'espai que tenien, perquè clar, és una cova gran, però no deixa de ser una cova on hi ha 600 persones, amb ese sol que seria de terra, amb ises parets que serien de terra, amb la humitat que allí es crearia i les condicions també per viure que amb les que convivien tots aquests veïns dins de Boli Mini.
0: Seria un estil de vida molt dur, evidentment, però això també ens pot fer pensar en, imagina't el que n'havia fora perquè la solució fora estar en una cova, 600 persones, sobrevivint com podien.
1: Clar, perquè estava la cova plena, el poble estava buit, jo no imagino com seria aquesta imatge d'entrar a Vilafamés amb un poble completament buit, i el canviar, el viure de nit i intentar, no sé si podien dormir de dia, perquè clar, vivien en aquesta foscor, amagats de la llum, per tal de que ningú descobrir el que hi havia dins d'aquesta cova i pogueren matar-los, ferir-los o el que fora. I després m'he cridat l'atenció també que jo no sé si alguna volta tindrem esta dada, però es van produir alguns naixements, són tres. Entenc que si entren dones embarassades als 9 mesos, 8 mesos, 7 mesos, quan els tocara, podien donar a llum, però si aquests naixements es van donar després de 9 mesos, és a dir, el segon any que estaven allí, és que, tot i això, dins de la cova passaven coses.
0: N'hi hauria algo d'intimitat en aquesta cova.
1: Algo n'hi hauria d'intimitat, entenc jo, no?
0: Clar, és que no sabem si els xiquets, diguem que ja venien
1: fets de casa.
0: Clar, fets
1: de
0: casa.
1: O els van fer dins la cova.
0: O els van fer a la cova. No ho sabem. A veure, són tres xiquets i allí van estar 2 anys. Pot ser que algun dels tres ja vinguera d'abans, o pot ser que algun dels tres, o inclús els tres, es feren, entre cometes, a la cova. La veritat és que no, a mi me pareix difícil pensar que estàs en una cova en 600 persones i que tens aquesta intimitat. No sé, me pareix complicat, però la veritat és que no ho sabem i que seria una dada curiosa de saber.
1: Bueno, jo sí que vaig conèixer la història de Virtudes, que és una dona que ara mateix té 99 anys, si no m'equivoque, que va arribar a Vilafamés amb 4 anys pel trasllat del seu iaio, que era, que era mestre,
0: sí.
1: I quan tenia 9 va plegar la guerra, i sí que van estar dins la cova amb el seu iaio, que era, per cert, el mestre del poble del que estem parlant, la seva iaia i les seues germanes, i van estar mesos i mesos dins la cova fins l'any 38, que tu dius, quan els van alliberar. I Virtudes, que és esta dona, va acabar la guerra, va estudiar enfermeria i ATS, que es deia abans, i va ingressar a la Seguretat Social i va acabar sent cap d'enfermeria en alguns ambulatoris així de Castelló.
0: Quina història.
1: Així que aquesta infermera que en 9 anys va ingressar dins la cova, després va ser una persona molt important dins de la sanitat de Castelló.
0: Brutal. Jo també pensava abans, precisament esta dona que després es va fer enfermera, en la salut dins de la cova, perquè clar, te passava qualsevol cosa.
1: Amb el que podrien, David.
0: Amb el que podrien, no sé si n'hi hauria algun metge.
1: Segurament, imagine que sí. Amb 600 persones sempre estava el metge i el mestre i el capellà del poble.
0: Això no podia faltar.
1: En aquella època no podia faltar.
0: Clar, però els recursos que tindria el metge serien molt limitats. O sigui que, no sé, suposo que al millor arrel de qualsevol enfermetat mínima es crearien problemes de salut molt, molt grans dins de la cova.
1: Bueno, és una història que ens deixa contar també. Jo crec que fins on és capaç d'arribar el cos humà per tal de sobreviure, que jo crec que és un missatge importantíssim, de conviure dins d'una cova durant 2 anys, que jo entenc que se faria molt llarg, que els dies se farien molt llargs,
0: imagina't,
1: i no te dic ni les nits.
0: I la gent major, imagina't.
1: I la gent gran, i entenc que es produirien morts i de més allí.
0: Sí,
1: també.
0: Segur.
1: Així que històries de la nostra província que duem avui al Mare Meua, amb esta curiositat que ens deixa David Costa Rosa esta setmana. David, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Andrea.
1: I nosaltres amb esta història arribem avui a les 2 de la vesprada. Ja saben que tornarem demà puntuals, com sempre, 12:20 ací, a l'Hoy por Hoy Castelló. Que tinguem bona vesprada.